nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gàrígàrí tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM, kàngá agbẹ́mágbẹ́.